0: Oluwawa. Ètò ìsúná àwọn kan fẹ́ ìwòsàn.
1: Bible is that Pinnacles need healing.
0: Iṣẹ́ àwọn kan fẹ́
1: ìwòsàn. Bible is that work that need healing.
0: Tó bá lọ ka Matthew.
1: If you read that from Matthew.
0: Chapter 10.
1: Matthew Origawa.
0: Láti verse 1.
1: From verse 1.
0: Ó rán mi.
1: He sent me.
0: Láti wá bá ọ.
1: To talk.
0: Ó sì fún mi ní agbára.
1: And he gave me mandate.
0: Lórí àìsàn.
1: Over every sickness.
0: Kàbí bẹ́ẹ̀lì fún mi o. Ó pè mí mọ́ wọn sá. Ó fún wa ní agbára. Ẹ̀mí àìmọ́ ní àìsàn. Ó ní ká lè jáde lára rẹ̀. Ìwòsàn. Gbogbo àrùn. Ayá gada babu asada. Enene meruba. Agaba legada. Aya bin anointed for
1: this.
0: E masada ya. Ogbo ẹyin tẹ sa àìsàn. Edide. Àìsàn jáde. Lára rẹ̀. Orú àìsàn. Lórúkọ
1: Jésù.
0: Kò jáde. Ayá gada basa. Atori ẹni àtẹlẹ. Gbogbo ọfà. Tó dúró síbẹ̀. Ní odidi ẹ̀mí.
1: Hospital.
0: Tó náà fẹ́ pa ọ́. Ọfà. Tó jogún ẹ̀. Àìsàn jogún bá. Ilé ètò kó. Lára ọkùnrin. Ilé ètò kó. Lára obìnrin. Ilé ètò ń bá ilé ìwé. Àìsàn tó bá afẹ́fẹ́ wọlé. Àyà yóò pa àwọn àlejò. Wọ́n fi bẹ̀rù jáde. Níbi kọ́lọ́fin. Gbogbo ẹ̀yìn àìsàn. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ẹ jáde. Ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade, ejade